Vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.

Diablo dof dof mota damo si la tipa que diablo dof dof mota damo si la tipa que diablo dof dof.